0: S'ha subit, subit a la copa de l'àrbol, s'ha subit 70 metres per arriba. 70 metres per arriba.
1: ¿Te has movido del lugar donde estabas, Mauricio?
2: No.
1: No, vale.